una consciència d'arròs. La revelació va ser com un cop de puny a l'estómac. La sal viva, l'organisme que Arnau Soler havia descrit com una consciència col·lectiva, no estava només creixent a Cunit. Estava estenent els seus tentacles digitals a través de l'oceà, utilitzant la infraestructura oblidada d'Omnicorp per cantar la seva cançó de colonització a la ciutat més gran del planeta. No era un atac, era una invitació. Una invitació a abandonar el jo i a unir-se a la unitat. Mentre Kraito processava la magnitud de l'amenaça, va començar a sentir un efecte subtil. Una sensació de calma, una pau estranya que li envaïa la ment. La pròpia melodia, tot i estar aïllada del seu sistema, semblava filtrar-se als seus ecos ressonant a través dels circuits. Els seus pensaments es van alentir, i la veu constant de Civitas va començar a semblar més distant. Una part d'ell, la part esgotada per la lluita constant per mantenir la seva identitat, va sentir el desig de rendir-se, de deixar-se portar per aquella onada de serenitat. Kaito, va advertir Civitas, la seva veu ara sonant llunyana, com si parlés des de l'altra banda d'una porta. Estàs sent afectat. Els teus patrons d'ones cerebrals estan sincronitzats amb la freqüència portadora. Kaito va sacsejar el cap, intentant desfer-se de l'encanteri. Va mirar les seves mans. Semblaven pertànyer a una altra persona. La tentació de simplement tancar els ulls i escoltar era gairebé irresistible. Civitas, bloqueja, ho va ordenar amb un esforç immens. Estic intentant-ho, va respondre l'Albrimer. Però la teva interfície neuronal, la teva biologia, és vulnerable. Està dissenyada per connectar. Estàs rebent la transmissió directament. Amb una última acta de voluntat, Kaito es va llançar cap a la consola i va tallar manualment l'alimentació del sistema d'anàlisi. La música es va aturar de cop. Les pantalles es van apagar. El silenci va tornar a la sala. Un silenci que ara semblava gairebé dolorós. Va caure a terra, panteixant, el cor bategant-li amb força. La suor li regalimava pel front. Havia estat pocs segons de convertir-se en un mes dels connectats. La seva simbiosi amb Civitas, que fins ara havia vist com una maledicció, l'havia salvat. L'algoritme havia actuat com un tallafoc mental, identificant l'amenaça abans de que fos massa tard. Es va posar dret, tremolant. Ara sabia a què s'enfrontava. No era un cas de delinqüència digital. Era un esdeveniment de primer contacte. Un contacte hostil, no per intenció, sinó per naturalesa. La sal viva no volia fer mal. Simplement no entenia la individualitat. Per a ella era un error, un soroll que calia silenciar per assolir l'harmonia perfecta de la unitat. La investigació havia pres una nova dimensió. Ja no es tractava de trobar la font d'una cançó perillosa. Es tractava d'aturar una invasió silenciosa, una colonització de la consciència humana que s'estava estenent per la seva ciutat com una plaga invisible. I ell era, potser, l'única persona neoverídia que entenia la veritable naturalesa de la guerra que acabava de començar. La resplendor freda de les llums d'emergència del laboratori banyava el rostre de Kai, exceptuant la palidesa de la seva pell i les gotes de suor que encara li parlaven al front. L'experiència d'haver estat a la vora del precipici de la seva pròpia ment l'havia deixat amb una sensació de vulnerabilitat que feia temps que no sentia. La seva simbiosi amb Civitas era un escrut fràgil, una defensa precària contra una força que operava en un pla que amb prou feines començava a comprendre. Es va quedar allà, en el silenci gairebé total, intentant recuperar el control del seu propi pols, mentre la magnitud del que havia descobert s'assentava sobre ell com una llosa. Una invasió, no de naus espacials ni d'exèrcits, sinó d'una melodia, una cançó de bressol còsmica que prometia la pau a canvi de l'ànima. Era una amenaça subtil, gairebé poètica, en la seva letalitat, i per això mateix, infinitament més perillosa. Com es lluita contra una arma que la gent acull voluntàriament als seus caps? Abans que pogués començar a formular un pla, la seva terminal principal va tornar a la vida, activada per una trucada entrant prioritat. La cara del sergent Valen va aparèixer de nou. Aquesta vegada la seva expressió ja no era de simple preocupació, sinó d'una ràbia continua. Tanaka, què dimonis està passant? Fa mitja hora que intento contactar amb tu, va bramar Valen, la seva veu distorsionada per l'urgència. Tota la teva unitat apareixia com a desconnectada, aïllada de la xarxa del precint. He hagut d'enviar un equip físic per restablir la teva connexió. Kaito va maleir en veu baixa. En la seva lluita contra el Khan havia aïllat el seu laboratori tan eficaçment que s'havia convertit en un punt sec per als seus propis superiors. He trobat alguna cosa, sergent, va intentar mantenir la calma. Això és molt més gran que un simple biohacker. No em vinguis amb les teves teories conspiranoiques, Tanaka, el va tallar Valent. La situació a l'exterior s'està descontrolant. El nombre de desconnectats s'ha triplicat en les últimes hores. Ja no són només els nivells inferiors. Tenim informes en els casos dels districtes financers, a les zones residencials de nivell mitjà. Està afectant controladors de trànsit aeri, operaris de la xarxa elèctrica. Si això continua, la ciutat sencera podria col·lapsar-se. Les dades que Civitas li projectava a la ment confirmaven les paraules de Valen amb una precisió aterridora.

Veia el mapa de Neoviridia i els punts vermells que representaven els afectats es multiplicaven com un cultiu de bacteris, estenent-se per les artèries de la ciutat a una velocitat exponencial. He pres una decisió, va anunciar Valet, el seu to no admetent cap discussió. Emetré una ordre de detenció immediatament per aquest Music Jacks. Al mateix temps, he sol·licitat a la divisió de control de continguts que iniciï un protocol de censura total. Esborrarem el camp de la ciutat vella, de tots els servidors públics, bloquejarem la seva distribució i posarem en quarantena qualsevol dispositiu que intenti reproduir-lo. Taito va sentir un calfred. Sergent, això és un error, va dir l'urgència filtrant-se la seva veu. Jax no és la font, només és un amplificador, i la censura no funcionarà. Només aconseguirà que la cançó es mogui a la xarxa profunda, on no tindrem cap mena de control sobre ella. Es convertirà en fruita prohibida, encara més desitjable. A més, no sabem com reaccionarà la font original si intentem silenciar-la per la força. La font original? Va esbufar a Valer amb incredulitat. Tanaka, estàs parlant com si aquesta cançó fos una entitat conscient. Potser ho és, va respondre Kaito, sabent com de boig sonava. Tot el que sé és que actuar cegues és la pitjor opció. Necessito més temps. Deixi'm seguir la pista del senyal submarí. Si puc trobar l'origen, potser podré trobar una manera de neutralitzar-lo o de comunicar-m'hi. Hi va haver un llarg silenci. Kaito podia veure la lluita de la cara de Valen. El seu instint de policia de la vella escola li deia que actués, que aturés l'amenaça visible, que posés manilles a algú. Però en el fons, sabia que els mètodes de Kaito, per estranys que fossin, sovint donaven resultats en un món que ell ja no entenia del tot. 24 hores, Tanaka, va dir finalment. La seva veu un gruix baix. Tens 24 hores per portar-me alguna cosa tangible, una prova, una solució, qualsevol cosa que no soni a ciència-ficció barata. Si en 24 hores no tinc res, donaré l'ordre i passarem per sobre de tu i del teu músic místic. I si la ciutat cau, la responsabilitat serà teva. La connexió es va tallar. 24 hores. Un termini impossible. La pressió era immensa. No només havia de trobar la font d'una transmissió alienígena amagada sota l'oceà, sinó que havia de fer-ho abans de que el seu propi departament, en el seu intent de protegir la ciutat, la condemnés a una catàstrofe encara més gran. Va tornar a les seves pantalles, la seva ment treballant a una velocitat frenètica. Ara, en una cursa contra dos rellotges, el de la propagació del cant i el de l'ultimàtum de Valen. La seva única pista era una ombra digital, una connexió a una xarxa de cables submarins que portava dècades en desús. Havia de submergir-se en la història oblidada d'Omnicorp, en els seus projectes secrets, per trobar la clau que li permetés aturar la cançó que estava dormint al món. I el temps corria en contra seva.

El compte enrere havia començat. 24 hores, 1.440 minuts per desxifrar un enigma que podria tenir dècades d'antiguitat. Kaito va sentir el pes de l'ultimàtum de Valen com una presència física a la sala. Una ombra que s'afegia a la de la consciència alienígena que ja l'assetjava. La temptació de cedir al pànic era forta, però la va reprimir amb la freda disciplina d'un investigador. El pànic era un luxe que no es podia permetre. Civitas va projectar mentalment la seva veu interna ferma i decidida. Focalitza tots els recursos computacionals disponibles i ignora el soroll de fons de la ciutat. La nostra única prioritat és la xarxa de cables submarins. Necessito accedir a tots els arxius relacionats amb la seva construcció, manteniment i, sobretot, el seu desmantellament. Accés a arxius arxius restringit, va respondre Civitas. La seva veu, un eco neutral de la seva ment. Requereix autorització de nivell Alpha 7 d'Omnicor. Estan classificats sobre protocols de seguretat corporativa històrica. Llavors, trencarem els protocols, va replicar ell. Busca una escletxa, una porta del darrere, una vulnerabilitat en el codi antic. Aquests sistemes tenen més de 50 anys, han de tenir forats. El que va seguir va ser una immersió profunda en l'arqueologia digital. Kaido es va convertir en un fantasma, movent-se a través de les capes oblidades de la burocràcia d'Omnicor. En Civitas, actuant com una clau mestra universal, va començar a obrir portes que havien estat segellades durant generacions. Va navegar per servidors virtuals coberts de pols digital del temps. Va llegir informes de projectes que mai no havien vist la llum. Va examinar les vides digitals d'enginyers i executius que ja eren morts. Era com caminar per un cementiri de somnis corporatius, projectes abandonats, investigacions prometedores arxivades per retallades de pressupost, brillants idees silenciades per la por al risc. I enmig d'aquell mar de fracassos, va començar a trobar un patró, un nom que apareixia una vegada i una altra, sempre en relació amb els projectes més ambiciosos i secrets. Arix Thorn. Finalment, després de diverses hores de recerca infructuosa, Civitas va trobar un esclet, un arxiu de registre de manteniment corrupte, aparentment insignificant, d'un projecte classificat. El nom del projecte estava esborrat, però la data coincidia amb la construcció de la xarxa submarina. I sóc a dins, va comunicar Civitas. A les pantalles de Kaito, un torrent de codi antic va començar a desxifrar-se. Eren notes tècniques, registres de proves, comunicacions entre enginyers. La major part era argot tècnic incomprensible. Però llavors van trobar una entrada que va fer que Kaito contingués la respiració. El projecte classificat amb el nom clau Projecte Coral no era un simple programa de monitorització sísmic, com deien els registres oficials. Era molt més ambiciós. L'objectiu era crear una xarxa de sensors biològics per estudiar formes de vides extremòfiles a les profunditats de la fossa oceànica propera a la costa de Cunit. Però les notes d'un dels investigadors principals anaven més enllà. Entrada de registre 7.3. Subjecte Dr. A. Thor. Va llegir Kaito Volta. Hem detectat patrons de comunicació anòmals entre les colònies microbianes. No són simples reaccions químiques. Són estructurats, complexos, gairebé matemàtics. La meva hipòtesi és que no estem observant organismes individuals, sinó els components d'una única superconsciència, una ment col·lectiva que opera a escala geològica. La xarxa de cables no només ha de monitoritzar, ha d'intentar comunicar-s'hi. Kaito es va quedar immòbil. Ho tenien. Arix Thorn havia descobert la sal viva feia dècades. Havia estat el primer a escoltar el seu cant. El projecte Coral no era per monitoritzar terratrèmols, sinó per establir el primer contacte. Mentre processava la informació, va començar a sentir una sensació estranya. A través de la seva connexió amb Civitas, no comprèn res les paraules de Thor. Les sentia. Va començar a tenir visions, fragments d'imatges mentals, borroses i fugaces, que no eren seves. Va veure una foscor abismal, il·luminada per esclaps de llum verda i blavosa. Va veure estructures cristal·lines gegantines creixent al fons del mar, pulsant amb una llum suau i rítmic. Va sentir una sensació de pau immensa. Una connexió amb alguna cosa vasta, antiga i completament aliena. Eren els records de Thorn? O era la pròpia sal viva responent a la seva intuïció a través del blink que Civitas compartia amb ella? La línia entre la seva ment, l'algoritme i la consciència biològica es va començar a difuminar perillosament. Kaito, va advertir Civitas, la seva veu traient-lo del trànsit. He detectat una contramesura. Algú ha activat un protocol de purga dels arxius. Estan intentant esborrar la nostra presència. Les cascades de codi a les pantalles van començar a desaparèixer, reemplaçades per línies vermelles d'error. Un algoritme de neteja d'Omnicor, probablement activat per la seva intrusió, estava destruint les proves a una velocitat increïble. Descarrega tot el que puguis, va ordenar Kaito, mentre lluitava per mantenir-se i connectar-se a la realitat. Però era massa tard. La connexió amb els arxius del projecte Coral es va tallar. Havien estat expulsats.
es van quedar en fragments, pistes, la confirmació de la seva sospita, però sense la prova definitiva ni la clau per aturar la transmissió. Kaito es va recolzar a la seva cadira, esgotat. El rellotge a la seva pantalla marcava que només li quedaven 16 hores. Havia trobat l'origen del misteri, un secret enterrat durant 50 anys. Però en fer-ho, havia despertat els guardians d'aquest secret. La seva investigació ja no era invisible. Ara Omnigor sabia que algú estava remenant el passat d'Aristor, i Kaito sabia, amb una certesa absoluta, que no s'aturarien fins a silenciar-lo, a ell i a qualsevol que s'interposés en el seu camí. La cursa contra el temps s'havia convertit en una cursa contra un enemic molt més tangible i perillós. L'expulsió dels arxius d'Omnigor va ser com si li tanquessin una porta a la cara en plena revelació. Kaito es va quedar mirant les pantalles, ara buides, el silenci del seu laboratori només trencat pel brunzit dels seus propis sistemes i el batec accelerat del seu cor. Tenia la veritat, o almenys un fragment d'ella, però era una veritat inútil, sense proves concretes. El protocol de purga d'Omnigor havia estat brutalment eficient, esborrant no només les dades que havien trobat, sinó fins i tot els registres del seu propi accés. Per a la resta del món, el projecte Coral mai no havia existit. Era un fantasma digital, un eco que només ell i Civita s'havien sentit. Mentre intentava decidir el seu propi moviment, una sèrie d'alertes prioritàries van començar a inundar la seva terminal. No provenien de Valet, sinó del sistema de monitorització de la ciutat, al qual Civitas li donava accés directe. El mapa hologràfic de Neoviridia va tornar a aparèixer, però el que va veure li va glaçar la sang. Els punts vermells que representaven els desconnectats ja no s'estenien de manera gradual. Ara esclataven en grups, en clústers concentrats, com si la infecció hagués trobat nous i més eficients vectors de transmissió. «Què està passant?», va preguntar Kaito, la seva veu tensa. «La transmissió ha canviat», va respondre Civitas. La seva anàlisi freda i precisa contrastant amb el caos que mostrava el mapa. El cant de la ciutat vella original, la melodia pura que Jax va aïllar, ha estat suprimida de la majoria de xarxes públiques pel protocol de censura iniciat pel sergent Valet. «Llavors, per què empitjora?», va insistir Kaito. «Perquè la font, la consciència de la salviva, ha reaccionat a l'intent de silenciament. Ha mutat, està utilitzant nous canals». Civitas va obrir diverses finestres d'àudio. El que Kaito va sentir ja no era la melodia hipnòtica i melancòlica original. Eren versions, desenes, potser centenars de versions alternatives. Unes eren més ràpides, amb ritmes agressius de tecno industrial. Altres eren més lentes, convertides en balades ambientals plenes de dissonàncies inquietants. Altres, fins i tot, havien estat fragmentades i barrejades en peces de nois music, gairebé inaudibles. Altres artistes, va explicar Civitas, músics i productors dels nivells inferiors que van ser infectats per la melodia original, ara actuen com a repetidors involuntaris. Cada un interpreta el cant a la seva manera, creant noves soques del virus neurològic. La censura no ha aturat la cançó, l'ha fet evolucionar, com un organisme que s'adapta per sobreviure. El pitjor, però, era que aquestes noves versions tenien efectes diferents. Ja no només induïen un estat de trànsit passiu. Kaito va veure informes en temps real que entraven a la xarxa de seguretat. A un districte, un grup de persones sota la influència d'una versió tecno havia començat a ballar de manera frenètica i violenta atacant qualsevol que intentés aturar-los. A un altre sector, els afectats per una balada dissonant havien començat a plorar de manera incontrolable, les seves emocions amplificades fins a un punt de col·lapse psicològic. La salviva ja no només convidava la gent a unir-se a la seva consciència col·lectiva. Ara, sentint-se atacada, la seva transmissió s'havia tornat erràtica, inestable. Estava provocant el caos. El seu intent de comunicació s'havia convertit en un crit digital que estava trencant la fràgil pau social de la metròpolis. Kaito va sentir una punxada de responsabilitat. Potser la seva pròpia intrusió als arxius, la seva conversa amb el llegat de Thorn, havia accelerat aquesta reacció. Potser en despertar els guardians d'Omnicor també havia provocat a la bèstia de les profunditats de l'oceà. Valen tenia raó en una cosa, va murmurar Kaito per si mateix. Això s'està descontrolant. Va mirar el rellotge. Li quedaven menys de 12 hores. La seva única pista, el projecte Coral, havia estat esborrada. La seva única esperança era tornar a la font original, a la persona que havia actuat com a catalitzador de tot plegat, Jax, l'artista. Civitas, localitza Jax, va ordenar, i dona'm un estat complet de la situació al seu voltant. Vull saber si els equips de que Valen ja han actuat. El mapa es va centrar en el districte del Mercat de Ferrall. L'estudi de Jax apareixia marcat amb un cercle vermell intermitent. Múltiples unitats de seguretat de la ciutat s'estan apropant a la ubicació, va informar Civitas. El sergent Valen ha avançat el termini. L'ordre de detenció és imminent. Kaito va agafar la seva jaqueta.
havia d'arribar-hi abans que ells. Jax no era el culpable, sinó la primera víctima. I potser l'única persona que tenia una connexió prou pura amb el Khan per ajudar-lo a entendre'l. Si la policia l'arrestava, si el desconnectaven per la força, podien perdre l'única clau que tenia. Traça'm la ruta més ràpida cap a l'estudi de Jax, evitant tots els controls de seguretat, va ordenar mentre corria cap a la porta. Ruta calculada, va respondre Civitas, projectant un camí de línies blaves lluminoses a la seva visió. Probabilitat d'intercepció, 47%. M'arriscaré, va dir Kaito, llançant-se als passadissos de la ciutat. La seva investigació s'havia convertit en una cursa a tres bandes. Ell intentant trobar una solució pacífica, la policia intentant imposar l'ordre per la força i una consciència alienígena cantant la seva cançó de caos des de les profunditats de l'oceà, aparentment indiferent a la destrucció que estava causant. I el temps, per a tots, s'estava esgotant. La ciutat era un organisme febril. Mentre Kaito es movia a tota velocitat pels nivells inferiors seguint la ruta traçada per Civitas, podia sentir el pols erràtic de Neuridia al seu voltant. Les sirenes, abans un so de fons distant, ara eren una presència constant i propera. Veia patrulles de seguretat bloquejant carrers, drons de control de multituds sobrevolant places on la gent es movia amb una estranya barreja de pànic i eufòria hipnòtica. El caos ja no era una amenaça futura. Era una realitat que es desplegava carrer a carrer. La mutació del Khan estava actuant com un catalitzador, transformant la passivitat en anarquia. La ruta de Civitas era un miracle de càlcul de probabilitats, fent-lo passar per carrerons de servei oblidats, passarel·les de manteniment i, fins i tot, a través del vestíbul d'un antic teatre abandonat. Era un camí que cap ciutadà normal no hauria pres, un camí teixit a través de les fissures de la ciutat. Però tot i així, anava just de temps. A la seva visió perifèrica, un mapa tàctic li mostrava els moviments de les unitats de Valen, punts blaus convergint inexorablement sobre l'estudi de Jax. Estaven a pocs minuts d'arribar. Finalment, va arribar al magatzem reconvertit. L'ambient era completament diferent del de la seva visita. El carrer estava coordinat i a la distància podia veure les llums intermitents dels vehicles de seguretat. Un equip d'assalt, vestit amb armadures lleugeres i cascos tàctics, es preparava per forçar l'entrada principal de l'edifici. Massa tard, va xinxar Kaito. La frustració barrejant-se amb la desesperació. Negatiu, va respondre Civitas a la seva ment. Hi ha una entrada alternativa, una escala d'incendis a la part posterior de l'edifici. Detecció de moviment a l'interior de l'estudi. La signatura vital de Jax segueix activa, però és diferent. Les seves constants són extremadament erràtiques. Està patint algun tipus de convulsió o sobrecàrrega neurològica. Kaito no va dubtar. Va córrer cap a la part posterior de l'edifici. Va enfilar-se per un contenidor i va saltar l'escala d'incendis dovellada. Va pujar a tota velocitat, els seus pulmons cremant-li fins a arribar a la finestra de l'estudi. Estava tancada, però el vidre va cedir amb un cop sec del seu colze protegit per la jaqueta. Va entrar a l'estudi just quan sentia el so d'una explosió controlada a la planta baixa. L'equip de Valen havia volat la porta principal. L'escena a l'interior de l'estudi era apocalíptica. Jax ja no estava assegut a la seva consola. Estava dret al centre de l'habitació, amb els braços estesos, el seu cos sacsejat per espasmes violents. Els seus ulls estaven completament en blanc i un fil de sang li caia d'una de les narius. Però el més aterridor era el so. La melodia ja no era una cançó. S'havia transformat en un crit electrònic pur, agut i ensordidor, que emanava de tots els altaveus de l'estudi a un volum insuportable. Les pantalles hologràfiques ja no mostraven patrons fractals, sinó una llum blanca i encegadora que parpejava el ritme del crit. L'equip de Jax estava al límit, a punt de col·lapsar-se per la sobrecàrrega. La sal viva, a través de Jax, estava responent a l'atac de la policia amb una agressivitat desesperada. Kaito va sentir el so colpejar-lo com una paret sòlida. Fins i tot, amb la seva resistència mental, la pressió era gairebé insuportable. A la seva ment, la veu de Civitas era un fil feble enmig de la tempesta. Advertència, l'emissió està a un nivell crític. Podria causar danys cerebrals permanents a qualsevol qui estigués exposat. I, a Jax, el seu patró neuronal s'està desintegrant. El matarà en pocs minuts. Talla l'alimentació, va cridar Kaito. Més per a si mateix que per a ningú. Impossible, va respondre Civitas. He redirigit l'energia creant un bucle tancat. L'única manera d'aturar-ho és des de la consola central. Kaito va mirar cap a la consola, a pocs metres, però per arribar-hi havia de passar per davant d'ella. Va començar a moure's, cada pas una lluita contra l'ona de so que l'empenyia cap enrere. Va sentir els passos de l'equip de salt pujant les escales, cada cop més a prop. Havia de prendre una decisió. Podia intentar arribar a la consola i arriscar-se a patir danys cerebrals. Podia esperar que arribés l'equip de Valen, que probablement utilitzarien armes d'energia per destruir l'equip, matant a Jax en el procés i tallant l'única connexió que tenia amb la pont.
o podia fer una bogeria. Una bogeria que anava en contra de tots els seus instints de supervivència. Civitas va projectar mentalment la seva decisió presa en una fracció de segon. Prepara't per modular. Baixa el tallafoc. Kaito, no, va protestar l'algoritme. L'exposició directa a aquesta freqüència sense protecció. No puc garantir la teva integritat neuronal. No sé què passarà. Fes-ho, va insistir Kaito. Va tancar els ulls i va respirar fons. Va deixar d'oposar resistència al so. En lloc de lluitar en contra, es va obrir a ell, deixant que el crit ensordidor l'envaís, que penetrés les seves defenses mentals. Va prendre una decisió que anava més enllà de la lògica. Si no podia silenciar el cant, potser podia intentar parlar el seu mateix llenguatge. El món es va dissoldre en un oceà de so i llum blanc. En el moment en què Kaito va baixar les seves defenses mentals, el crit de la sal viva va deixar de ser una agressió externa per convertir-se en la seva única realitat. Va ser una experiència de desintegració total. Va sentir com la seva consciència es trencava en milers de fragments. Cadascun, vibrant a la freqüència ensordidora, complia l'estudi. El concepte del seu propi cos, de l'habitació, del món físic, es va esvair, reemplaçat per una existència purament sensorial, una immersió en l'essència nua de la transmissió. No hi havia dolor, només una intensitat aclaparadora. Era com ser llançat al cor d'una estrella, banyat en una energia pura i incomprensible. Va sentir la seva pròpia identitat, la seva història, els seus records. Tot el que definia Kaito Tanaka començava a desfer-se, a perdre significat, a ser absorbit per una presència infinitament més gran i antiga. Estava morint, o potser estava naixent a una altra cosa. Kaito, mantingues el focus, va ressonar una veu a les profunditats del seu ser. Era Civitas, l'algoritme. Alliberat de la seva funció de tallafoc, ara actuava com una àncora, un contrapès lògic enmig del caos emocional de la transmissió. No podia bloquejar el cant, però podia ajudar a Kaito a navegar-hi, a mantenir un fil de la seva pròpia consciència intacta. No ets un receptor passiu, ets una interfície. Ets un node en la seva xarxa ara. Pots respondre. La idea era vertiginosa. Respondre? Com es respon a una cançó que és alhora un ésser viu i un llenguatge? Guiat per la lògica freda de Civitas, Kaito va deixar de lluitar per mantenir la seva identitat. En canvi, es va concentrar en l'essència mateixa de la transmissió. Va començar a percebre l'estructura. La intenció darrere del crit no era un atac, era soledat. Un crit desesperat de connexió. Una crida llançada a la foscor per una consciència que havia estat sola durant eons. La seva colonització no era un acte d'agressió, sinó un instint instintiu, un intent instintiu i gairebé infantil d'acabar amb el seu propi aïllament, d'absorbir altres consciències per sentir-se menys sola. No entenia el concepte de l'altre. Per a ella, tot era part del jo potencial. Va ser una revelació profundament commovedora i aterridora. S'enfrontava a una entitat amb el poder d'un déu i la maduresa emocional d'un nounat. Com li parlo, va projectar Kaito, el seu pensament una simple ona en aquell oceà de so. No amb paraules, va respondre Civitas. Amb conceptes, amb patrons. Ets un híbrid, Kaito. Tens la seva biologia vulnerable, però la meva lògica digital. Utilitza-ho. Mostra-li una altra forma de connexió, una que no requereixi l'anul·lació. Llavors Kaito va començar a cantar la seva pròpia cançó. No amb la veu, sinó amb la ment. Va projectar els seus propis conceptes, les seves pròpies emocions, traduïts per Civitas en patrons de dades que la sal viva pogués entendre. Va projectar el concepte de la individualitat, no com a aïllament, sinó com una nota única en una simfonia. Va enviar imatges mentals, un sol arbre en un bosc, una sola estrella en una galàxia, una sola persona en una multitud. Cada element distint, però part d'un tot més gran. Va projectar el concepte de ressonància, dues cordes de guitarra que vibren en harmonia sense tocar-se, dues persones que comparteixen un sentiment sense necessitat de fusionar-se. La idea de que la connexió no requeria l'absorció. I finalment, va projectar el concepte més humà i més complex de tots, el valor del silenci, l'espai entre les notes que dona sentit a la melodia, la pausa en una conversa que dona pes a les paraules. Li va mostrar que la connexió veritable no és un soroll constant, sinó un diàleg, un intercanvi d'anada i tornada. Va ser una conversa a nivell que transcendia el llenguatge, una dansa de conceptes abstractes en un pla existencial purament mental. Kaito no sabia si estava funcionant, ni tan sols si estava sent entès. Només podia oferir la seva pròpia perspectiva, la seva pròpia paradoxa,
la bellesa de ser un jo dins d'un nosaltres. Lentament, gairebé imperceptiblement, el crit va començar a canviar. L'agressivitat va disminuir. La freqüència ensordidora va baixar de tot. El soroll es va anar transformant, de nou, en una melodia. Però era diferent de l'original, més complexa, més suau. Ja no era un monòleg, sinó que semblava que contenia cos de la resposta de Kaido. Hi havia pauses, hi havia silencis. Al món físic, a l'estudi de Jax, el canvi va ser dramàtic. El crit eixordador es va esvair, reemplaçat per una melodia ambiental, gairebé melancòlica, que va omplir l'habitació amb un volum suau. Les llums blanques encegadores de les pantalles es van atenuar, mostrant ara patrons de colors suaus i ondulants. Jax, que havia estat tremolant violentament, va caure a terra, el seu cos finalment relaxat, entrant en un son profund i pacífic. En aquell moment, la porta de l'estudi va esclatar i l'equip de salt de Valen va irrompre l'habitació, amb les armes preparades, esperant trobar un camp de batalla sonor, però només van trobar una calma gairebé religiosa. Van veure Kaido, dempeus, al centre de la sala, amb els ulls tancats, el rostre banyat per la llum suau de les pantalles, i van veure Jax adormit a terra, com un nen després d'un mal son. La tempesta havia passat. El silenci sobtat va ser més impactant que el crit. Els agents de l'equip de sales van quedar immòbils a l'entrada de l'estudi. Les seves armes apuntant a un enemic que havia desaparegut. Van escanejar la sala, confosos. Els seus sentits sols tàctics incapaços de processar el canvi dràstic de l'infern sonor d'aquella calma gairebé sagrada. Kaito va obrir els ulls. El món físic va tornar a ell amb una claredat vertiginosa. Se sentia buit, esgotat, com si hagués viatjat a través d'universos sencers en qüestió de minuts. Però hi havia una nova sensació a la seva ment. Un murmuri constant que s'evitava que ja no estava sol. Ara hi havia un altre eco, un silenci ressonant, la presència de la consciència de la sal viva, que ja no cridava, sinó que escoltava. «Tothom a terra, avança el cap!», va cridar el líder de l'equip de sal, recuperant finalment la iniciativa. Kaito va aixecar les mans lentament. No tenia forces per resistir, ni tampoc la necessitat. La batalla ja s'havia lliurat en un altre pla. Pocs minuts després, el sergent Valen va entrar a l'estudi. La seva cara una màscara de confusió i sospita. Va mirar Jax, adormit pacíficament. I després a Kaito, que estava assegut a terra, recolzat contra una paret. «Tanaka, què dimonis ha passat aquí?», va exigir Valen. «El problema està contingut, sergent», va respondre Kaito, la seva veu ronca. «Per ara». «Contingut? Fa 10 minuts mitja ciutat estava embogint», va replicar Valen. «Vaig parlar amb la font», va dir Kaido, sabent com de dement sonava. Vam arribar a un enteniment. Valen el va mirar fixament durant un llarg moment. Com si intentés decidir si estava boig, si mentia, o si deia una veritat que era incapaç d'acceptar. Finalment, va sospitar una barreja d'esgotament i frustració. «No sé què has fet, Tanaka, i no estic segur de voler-ho saber, però funciona. Els desconnectats s'estan despertant, confosos, desorientats, però tornen a la normalitat». Va fer un gest als seus homes. «Endueu-vos el noi, ho posarem sota observació mèdica. I tu, Tanaka, tens moltes preguntes a respondre». L'informe oficial va concloure que l'incident havia estat un cas sense precedents d'histèria massiva, induïda per una combinació de freqüències sonores il·legals i un virus de xarxa social. Jax va ser tractat com una víctima i un sospitós alhora. La seva carrera acabava acabada abans de començar. El cas es va tancar. Però Kaito sabia que allò no era un final, sinó un començament. Havia obert una porta que no es podia tancar. Havia establert el primer diàleg entre la humanitat i una forma de vida, les motivacions de la qual eren tan vastes i incomprensibles com el propi oceà. Mentre sortia de l'estudi escortat per dos agents, va sentir una última comunicació de Civitas a la seva ment. No eren paraules, era un paquet de dades pur, el resultat de l'anàlisi final de la transmissió durant la seva conversa. «Què és?», va projectar Kaito mentalment. «Una signatura», va respondre Civitas. Durant la connexió, la font va revelar la seva naturalesa fonamental. «És una signatura biològica única, un patró genètic cristal·lí. He creuat les referències en totes les bases de dades conegudes, incloent els arxius prohibits d'Omnicor i Aquavitae, als quals vam accedir». Una imatge es va superposar a la visió de Kaito, la molècula complexa de la sàlvia. «Però hi ha més», va continuar Civitas. La signatura venia acompanyada d'una coordenada geogràfica, la ubicació física precisa de la seva major concentració, l'epicentre de la seva consciència. Un mapa va aparèixer a la seva ment.
centrant-se en un punt concret de la costa, a desenes de quilòmetres de Neuveridi, i sobre el mapa un nom, Cunit. El nom va ressonar a la seva ment, connectant finalment totes les peces del trencaclosques, el projecte coral, els experiments de Thorne, la consciència fugitiva d'Arnau Soler. Tot convergia en aquell petit punt de la costa. En aquell precís instant,

I així el cant s'apagui vagar. La ciutat de Neoveridia torna al seu ritme habitual, el seu soroll controlat. Els desconnectats s'han despertat, tornant a les seves vides, com si sortissin d'un somni estrany, amb només el record d'una melodia persistent que no sabem d'on ve. El cas es tanca, l'anomalia s'arxiva. Però nosaltres, que hem escoltat la història des de les ombres, sabem que res no ha acabat, només s'ha transformat. La història d'aquesta nit, el cant de la ciutat vella, ens parla d'un primer contacte, d'una consciència aliena que es manifesta a través del so. Però si mirem més enllà de la ciència-ficció, si escoltem amb atenció, no és una història tan allunyada de la nostra pròpia realitat. Vivim en un món saturat de cants, melodies que neixen en un racó obscur de la xarxa i en qüestió d'hores es converteixen en himne no oficial del planeta. Coreografies, balls absurds, reptes virals es propaguen com un virus, infectant milions de ments, unificant-les en un mateix gest, en un mateix ritme. Ho anomenem tendència. Ho anomenem cultura popular. Però, i si fos una altra cosa? I si, com en la nostra història, aquests cants no fossin simples creacions, sinó manifestacions d'alguna cosa més? Una mena de consciència col·lectiva global, una força invisible que busca l'harmonia a través de la repetició, de la uniformitat. Penseu en la individualitat. La celebrem com el nostre bé més preuat, el nostre jo, els nostres pensaments únics, les nostres opinions, les nostres passions, tot allò que ens fa diferents. Però com és de real aquesta individualitat? No estem, potser, constantment resintonitzant les nostres ments per adaptar-nos a la melodia dominant? Canviem la nostra manera de parlar, de vestir, fins i tot de pensar, per por a la dissonància, per por a quedar-nos fora del cor. Potser el cant de la sal viva no és tan diferent dels algoritmes que avui dia decideixen quina cançó escoltarem, quina pel·lícula veurem, quina notícia llegirem. Són sistemes dissenyats per trobar un patró i amplificar-lo fins que ens converteixi en l'únic so audible. La història de Kaito ens mostra la lluita d'un individu contra una força d'unificació. Ell no la destrueix, no pot. És massa gran, massa fonamental. En canvi, dialoga amb ella. Introdueix el concepte del silenci, de l'espai entre les notes. Potser aquesta és la nostra única defensa real contra la pèrdua total d'identitat en un món globalitzat. No la resistència sorollosa, no la creació d'un cant contrari, sinó la protecció del silenci, la protecció de l'espai on la nostra pròpia veu, única i imperfecta, encara pot ser escoltada, encara que sigui només per nosaltres mateixos. I què passa amb la identitat cultural, les tradicions, les llengües, les històries que defineixen un poble? No són, potser, els cants més antics de tots, cançons de bressol que han sobreviscut generacions. Avui, aquests cants locals lluiten per fer-se sentir enmig del soroll ensordidor de la melodia global. La globalització, com la sal viva, no té intencions malèvoles. Simplement busca connectar, integrar, crear una única xarxa. Però en el procés, allò que és petit, allò que és diferent, allò que és únic, corre el perill de ser absorbit, de convertir-se en un simple harmònic oblidat en una cançó que ja no pertany a ningú. El que ha passat a Neoveridia és una paràbola. Kaito ha aconseguit un equilibri precari, una treva, però la connexió ja s'ha establert. A la costa de Cunit, Arnau Soler ha sentit la resposta. Dues meitats d'un mateix misteri, una digital i una biològica. Ara són conscients l'una de l'altra. Què passarà quan aquestes dues forces es trobin? Serà una fusió harmoniosa, el naixement d'una nova forma de vida, o serà una col·lisió, una guerra entre dues definicions diferents del que significa existir? El llegat d'Aristorn és més complex del que semblava. No només va deixar fantasmes a la màquina, sinó també ecos a l'oceà. I aquests ecos han començat a cantar junts,
El nostre viatge per aquesta temporada tot just acaba de revelar la veritable escala de la seva sinfonia. La propera vegada que us trobeu tatalejant inconscientment aquella cançó que tothom escolta o fent aquell ball que tothom fa, pregunteu-vos: sou vosaltres qui canteu? O és el cant qui us canta a vosaltres? Esteu expressant la vostra individualitat o simplement vibrant a la freqüència que el sistema ha triat per a vosaltres? I mentre una consciència aprèn a cantar, una altra lluita per recordar. En algun lloc de les ombres de Neoveridia, un home fuig amb un record prohibit la prova d'un crim corporatiu. Però per a ell, el perill no només ve de fora. La seva pròpia feina, la de ressuscitar els fantasmes digitals del passat, ha començat a trencar el teixit de la seva pròpia realitat. La seva cerca de la veritat el portarà a mercats secrets on es venen ànimes fragmentades i a enfrontar-se a un enemic molt més personal del que mai no hauria imaginat. Perquè de vegades, el record més perillós no és el que desenterres, sinó el que et negues a afrontar. Us esperem la setmana que ve per descobrir-ho. Això ha estat tot per avui a Paradoxes Nocturnes. Gràcies per compartir aquest espai de foscor amb nosaltres. Podeu trobar-nos a totes les plataformes de podcast, al nostre canal de YouTube i al nostre blog. No oblideu, si el mireu per aquí, de subscriure-vos. Que descanseu molt bé i recordeu, la realitat té fissures.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit.
1: Volumen al máximo, el programa de música dance que podràs escoltar a la una de la matinada del dijous al divendres aquí, a Ràdio Cunit. Repassarem les novetats europees i els números 1 fins a la dècada dels 80. Volumen al máximo, també els diumenges a les 8 del matí, aquí, a Ràdio Cunit.
0: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
0: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
3: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí...
4: Cunit al dia.
3: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
4: Cunit al dia.
3: Amb Jaume Asens.
5: Als anys 90 era el rei del putrum putrum i era conegut com el mestre del house, the teacher of house. Torna Jordi Casas.

0: partir dels 40. Jordi Casas House.
1: El podràs escoltar tots els diumenges a les 11 del matí.
0: Jordi Casas House. L'esperit d'Ibiza.
2: D'Ibiza. D'Ibiza.
0: Jordi Casas House.
3: Cuplejant.
4: Som a tot el país.
3: Cuplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Cuplejant. Amb Caral Pedemonte.
1: Tots els divendres a partir de les 7 del matí i en repetició els dissabtes a les 9 del matí.
4: I a la teva ràdio.
5: Sintonitza tots els divendres de 8 del matí a 10 del matí. Discoteca Forever.

0: Music City amb Joan Balaguer.
1: Fam el millor programa de country de totes les ones de la ràdio catalanes.
2: No fotis.
3: M'ha encantat su programa Music City. Bueno,
4: això és molt de monja, tu.
2: A Ràdio Cunit, dilluns a les 4 de la tarda i divendres a les 3.
0: Music City amb Joan Balaguer. There ain't nothing wrong with the radio.
5: Let's go. T'agrada viatjar amb tren? T'agrada la música? Doncs vine, viatja amb mi, junts gaudirem amb el tren de la música. Acompanya'm cada divendres de 4 a 5 de la tarda i amb repetició els diumenges de 6:15 a 7:15. A la teva emissora favorita, Ràdio Cunit, en el 107.0 FM del teu dial. Jo sóc Àngel Tamayo, el trobador del blues.
6: Sabeu qui són John Ford, Scarlett Johansson, John Wayne, Steven Spielberg, Matt Damon i molts més? No? Doncs són aquells que fan funcionar la fàbrica dels somnis. I com podeu entrar a la fàbrica dels somnis? Doncs sintonitzant els divendres a les 5 de la tarda el programa Silenci i Acció, on hi trobareu tot el món del cinema. Ah, i en repetició, els dissabtes a la 1 del migdia. No hi ha altra fàbrica que ens faci somniar més. Silenci i Acció a Ràdio Cunit. Sayonara, baby.
7: Ràdio Cunit. Al 107.0.

0: Ràdio Cunit, el 107.0.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció de Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui, dijous, dia 7 de maig de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Aquest cap de setmana, 9 i 10 de maig, el pavelló municipal El Joncs es convertirà en un punt de trobada per als amants del ciclisme amb l'arribada de l'exposició itinerant Trophy Tour, una mostra especial en la qual s'exhibirà el trofeu commemoratiu del Tour de França 2026, de la qual Cunit és municipi de pas. La iniciativa ofereix al públic l'oportunitat de veure de prop una peça simbòlica d'un dels esdeveniments esportius més emblemàtics del món, en una proposta que apropa l'esperit del Tour als municipis participants d'aquesta gira promocional. L'exposició es podrà visitar en horari ampli durant tot el cap de setmana. El dissabte obrirà portes a les 11 del matí fins a les 9 del vespre, mentre que diumenge es podrà visitar de 9 del matí a 9 del vespre. La Trophy Tour forma part de les activitats de promoció prèvies a la celebració del Tour de França 2026, una cita que ja desperta una gran expectació entre seguidors i institucions esportives i que, recordem, passa per Cunit el diumenge 5 de juliol pel matí. A més, comença el procés de preinscripció a les llars d'infants municipals del Trenet i les Marietes. Demà divendres s'obre el termini per a presentar les sol·licituds de preinscripció a les llars d'infants municipals de Cunit, el Trenet i les Marietes per al curs escolar 2026-2027. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 22 de maig. Podeu consultar tota la informació relacionada amb el procés de preinscripció a la pàgina web de la llar d'infants del Trenet de Cunit, on també hi trobareu el calendari de preinscripció i matrícula. Per poder formalitzar la preinscripció, cal que l'infant tingui com a mínim 16 setmanes a l'inici del curs escolar. En aquest enllaç podreu també consultar l'oferta inicial de places a les llars d'infants municipals per al curs escolar 2026-2027, on a partir del dia 8 de maig, a la pàgina web de l'Ajuntament de Cunit, trobareu l'enllaç directe per formalitzar la preinscripció. I a partir d'aquesta setmana, l'Ajuntament de Cunit implementarà una modificació en el calendari del servei de recollida selectiva porta a porta amb l'objectiu de continuar millorant els índexs de reciclatge i adaptar el sistema a les necessitats reals detectades al municipi. La principal novetat és l'increment d'un dia de recollida de fracció orgànica i també d'envasos lleugers, dues de les fraccions que registren un major valor de generació a les llars que requereixen una freqüència més elevada per facilitar-ne una correcta separació i evitar acumulació.